demà a 8 dies, diumenge de la setmana que ve, faré 98 anys. I també menjaré pastel. Canal Liena, 90,4.